Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Catalano. Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

poc a poc s'escurcen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdios Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.

0: Ràdios Castell, fem poble. L'emissora municipal més oriental del país.
1: Aniner de Genosca, Mosca.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

La frisera d'assistiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és nota serva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

maco, hostal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifament o renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39.

0: Ràdios Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.
1: Jo no sé vosaltres, però... per nosaltres avui estar aquí sí que és un paradís.

nuec sense l'alt. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcuna està fatal. I supos que és molt probable.

vacances meravelles. Que tinc al meu voltant el cel tot ple d'estrelles i tu que ets la més brillant. Ets la cosa més polida que jo mai

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdios Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: aunque no sé bien lo que esté haciendo ahora.
1: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Hey ho! El MPA?
1: Ràdios Castell, fent poble. L'emissora municipal més oriental del país.

resultat del teu esforç som nosaltres. I esperem que quan ens miris et sentis tan orgullós del que hem aconseguit com nosaltres ho estem de tu. Perquè tot el que tenim i som t'ho devem a la teva dedicació, a les teves ensenyances i a aquest cor tan gran que sempre troba espai per donar més. Ets molt més que un pare. Ets el nostre far, el nostre suport i sobretot la nostra alegria. Ets el centre de tot, el pilar que ens sosté i no podem imaginar una vida sense el teu amor i el teu exemple. T'estimem amb tot el nostre cor, papi. Gràcies per ser tu.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

திகம் தூண் தீகமும் அம்சோ கொனர் திகம் தூண்.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia. Can't touch this.

Carlos Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, fent poble. L'emissora municipal més oriental del país.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva...

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

La llum dels fars mos il·lumina dins la fosca de la nit, amb el gust de sal marina i s'escaufor que té el teu dit, la teua aigua cristal·lina i el teu cos despoat. Jo tot cert mentre camines quan la lluna s'ha amagat, terra dura i llegendària, rodejada de penyals. La roca mil·lenària aguanta tots els temporals, asseguts a la terrassa, mentre es va ponent el sol, observant la gent com

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.